Men da betta da vart ils advocats. Da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es nähen tesche quaint, allur es quai un accident. Però schel cun schaschin es sazia no dond vain ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.

0: Ed es las 5:30, la sera della domenica de votazions pro RTR. Las novitats a Livia Caduff.
1: Il dretsch da votar en il Grischun resta ter des dotschons. Tut las tschiemvischnankas en il Grischun an refusa il dretsch da votar cun sedischons pia en tut 67%. Ed era las duas iniziativas federales en idas da laua giu, quais enter co tut ils chantuns an dumbra lur vuschs. All'iniziativa da neutralitat an passa 70% tschna ed all'iniziativa da alimentaziun e venida refusada cun 72,5%. Las votantes ed els votants de las Indisch Vischnankes de l'Angiadin Otta han dit clairement gea a tutti els quattro projects de la sanatura. Uscia staten las bases finanziales e contractuales per l'Ospital Angiadin Otta, els centers attempats, la Spitex e la sanatura per els ons 2027 en fin 2029. Martin Capeder diventa il nuovo presidente comunale de Lyon. Il vicepresidente